Fendjör kostar sypen och halta lotta skrock i Göteborg. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la.